Alexi e Marcus Saligina per Festival de Rudien, el 102° anniversari de Maria Catrina Soler. Vostat leis erter las gratulaziuns als 8 de setiamber. Adossa zen las lingias de telefon aviartas, se vus en conoscisetze cice festivesse natalizi oz, a vus gratulassus budien via RTR, telefonaidemi al studio 0800 20 21 30, 0800 20 21 30.

Angualgadas moma tratgeu che eu stoppi i al telefon a domandar co fagevas ti ni estats de trufels. Angualgadas, angualgadas